Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: sense la ment. Desapareixes i tornes de cop. Jo no t'entenc però somric altre cop.
1: Ràdio Es Castell 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Nueva York.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Yeah. For the dogs, them, you know.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.
1: És un tema en Technicolor per a hacer algo.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar.

Radios Castell. Centres.4 de Safra.

Radio Skesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

trets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Ràdios Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Canta'm aquesta tornada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

0: It's not the time or place to look for you.
1: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
3: però l'alarma segueix sonant.

0: Hola, bon capvespre. Hola, Noemi.
1: Hola, bones tardes.
0: Abans, si te sent bé?
1: Hola,
0: sí.
1: Hola, bones tardes. Sí, me sent.
0: Te sents bé, tu?
1: Sí, jo me sent.
0: Molt bé.
1: Super.
0: Com ja van dir, cada dimecres, primer dimecres de cada mes, tenim l'hora política, l'hora del PSOE, i... Bueno, vam fer dia, que era dia 27 que vam venir, no me'n record.
1: Sí, havíem alterat. Bueno, bones tardes a tothom, tota sí. La gent que mos pugui estar escoltant a Ràdio Es Castell, una vegada més som aquí, l'espai PSOE d'Es Castell, i Nanini, en Armandus, que sempre mos dirigeix aquesta estoneta, que tenim el gust de poder compartir amb la gent que vol escoltar la Ràdio Es Castell. De fa tant d'anys que tenim aquesta ràdio, i com tu bé deies, Nini, ja, bueno, aquest mes passat hem fet dues vegades ràdio, perquè havíem alterat un poc els horaris, que havien sortit coses que no havíem pogut complir amb el nostre habitual, i de fet, amb una darrera vegada, no sa última sinó sa anterior, havíem anunciat que volíem que arribàs a Ràdio Es Castell, el nostre secretari general del PSOE Menorca, que, bueno, pues, amb molt de gust avui el tenim amb nosaltres. Pepe, bones tardes.
2: Bones tardes, Noemí. Bones tardes, Nini.
0: Bones tardes. Com estàs? Estic molt bé i encantats que sigui aquí.
1: Li explicava jo, Nini.
2: Jo sí que estic encantat.
0: Hola.
2: Pepe, tenia moltes ganes.
0: Hola.
1: Li explicava que nosaltres ens hem passat molt bé en aquest espai, no? Sempre repassam una miqueta les coses que tenim, el que duim en el ple, les coses d'actualitat que van sorgint, i Nini, pues, sempre va introduint algun tema.
0: Poca coseta.
1: Està molt pesada perquè ella fa un programa de ràdio fa molt d'anys ja aquí, a la ràdio municipal, i bueno, que nosaltres consideram que és un valor com a municipi que no podem perdre, que és gràcies als voluntaris de la ràdio Es Castell que mantenim aquest espai. I, per
0: I,
1: tant...
0: i l'única que hi ha en tota Menorca,
1: exacte.
0: Municipal.
1: Sí, municipal, sí, sí. Però municipal, que també és gràcies a aquesta dedicació altruista que feis,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que...
0: sí, sí, perquè si no seria inviable, no s'ho podria
1: sí.
0: tenir.
1: Bueno,
2: però jo bueno. aprofit per començar quedant bé i donant-vos una hora bona.
0: Ai, gràcies.
2: A tots els voluntaris que feis possible aquesta iniciativa i que Es Castell tingui una ràdio pròpia.
1: I que no es perdi, no, sí. I és una eina també que solem emprar molt quan ve campanya electoral. Aquest programa que mantenim cada mes el tenim els 4 anys, no és només que el tinguem quan hi ha campanya, però sí que l'aprofitem molt bé quan hi ha campanya. Dèiem i presentàvem en Pepe Mercabal. En Pepe és el secretari general de PSOE Menorca, ja fa més d'un any i mig, diria jo, i era
2: maig del 25.
1: Correcte, maig del 25, que tenc el gust d'acompanyar-lo també, l'executiu insular, en Pepe. I bueno, és una persona molt jove, bueno, molt més jove que jo, això... Per descomptat.
2: Avui faig anys.
1: I a més,
0: avui, moltes felicitats.
1: Correcte. És el que anava a dir, precisament.
0: Per molts anys.
1: I hem d'agrair doblement que sigui avui aquí amb nosaltres perquè ha fet aquest gran esforç, no? És el seu dia avui.
0: Pues jo te diré una cosa, dia 29N és el meu.
1: Anda! Quina endivinada.
0: El sentirem. Li vaig dir a sa mama, el sentirem, ho cansarem de sentir.
1: Ai, que bo.
2: A veure si te podem donar una alegria.
0: Hombre, jo si buf, ja saps.
1: Ojalà. Bueno, doncs pues molt bé, Nini, però mira, Diana, justament dia 29 de novembre. No era una data per res prevista, però ha sorgit així. I bueno, pues és un tema que també em podem xerrar amb en Pepe, perquè en Pepe, a part de ser secretari general, com ja han dit un parell de vegades, quan te l'anunciàvem i ara, en aquesta estoneta que duim, també és diputat en el Congrés.
2: Te corregiré.
1: Ara ja...
2: Era diputat. Fins ahir que es va publicar el BOE de la dissolució de les Corts, els diputats, quan se dissolen les Corts, deixam de ser diputats, i els senadors també deixen de ser senadors. Només continuen aquells que són membres d'una comissió que es diu Comissió Permanent.
1: Que n'han sentit xerrar molt aquest dia. Jo crec que ningú en sabia això, quasi.
2: Pues mira, ara... jo ja no som diputat en el Congrés.
1: Ja no és diputat. I igual sí, que se podria explicar també això, no? Jo crec que és una cosa que ara, aquests dos dies que tothom en xerra per la tele, potser gent diu, ah, doncs també existeix això, no? Perquè sembla que sabem de tot, no? Quan ho planten a la televisió, però no, hi ha moltes coses que no sabem. I la importància, no?, d'aquesta comissió, tot i que estigui dissolt el govern.
2: El país segueix, no?
1: Exacte.
2: El país segueix visquent i continua necessitant un congrés que funcioni, encara que siguin funcions, encara que siguin mínims, i per això serveix aquesta comissió permanent. No només per aquest període electoral o quan el govern està en funcions, sinó també, per exemple, en mesos inhàbils, agost, uh-huh, alguna vegada, uh-huh, també se reuneix la comissió permanent si hi ha algun assumpte així un poc urgent que s'hagi de tractar, sí, i que hagi de passar pel congrés. Per tant, els qui són membres d'aquella comissió encara són diputats, ja, fins als dies d'eleccions.
1: Uh-huh. Bueno, beníssim. Pues sí, això era una de les coses que també crec que és important, no? que puguem explicar com a SOE, perquè crec que és un orgull que puguem tenir, pues, un secretari general a nivell insular que a més té aquest càrrec, no? Ha tingut aquest càrrec. L'experiència aquesta com a diputat, Pepe, m'ha permès que te faci un parell de preguntes.
2: Clar que sí, que no sabem.
1: Com l'has viscuda?
2: Bueno, per començar, per jo una enorme oportunitat. Heu de pensar que jo tenia 28 anys quan vaig començar a diputat. Avui faig 32 anys. Mm-hmm. Imagineu-vos, no?, per una persona tan jove, una oportunitat així. Jo venia de fer feina a Brussel·les com a assessor en el Parlament Europeu, i me criden i me diuen que vaig a una llista quasi que a complir un somni. I jo, de petit, o de jove, diguéssim, quan estudiava, la política sempre m'havia agradat, i la política nacional especialment, també l'europea, la política en general, no? I me'n record que vaig visitar quan era estudiant del Congrés dels Diputats i vaig dir, ostres, jo això m'agradaria, no? Llavors arribes allà i, hombre, sents el privilegi de ser-hi, i després te n'adones compte que no és un privilegi, que no és una oportunitat només, mm-hmm, això és secundari, això és el que, no és una il·lusió, això se te fa il·lusió tu personalment, però el més important és que això és una responsabilitat, mm-hmm, que els càrrecs polítics tenim una responsabilitat enorme de representar els ciutadans i d'intentar que l'administració funcioni, que els governs funcionin, i des del meu punt de vista funcionar vol dir que solucionin els problemes de la gent. Quan aprens això, bueno, aprens el que és exactament, no?, aquesta responsabilitat.
1: Que tampoc te va venir de noves, perquè tu ara deies, tens 32 anys, sí, però és que també eres regidor fa un temps darrere. Jo crec que d'aquest 32, 16, que estaria a l'Equador, ja ets dedicats a política.
2: Bueno.
1: Que ja du meitat de vida, perquè també has tingut aquesta responsabilitat d'un poble, com és el mitjor, sí, no? Bueno, doncs el mateix que som jo, regidora en el meu municipi.
2: Jo el que no he estat és regidor governant, no? Bueno. Jo he estat regidor a l'oposició.
1: Jo ara estic així, eh? Sí. També.
2: Però, bueno, igualment també molt content d'haver estat a l'Ajuntament de Mitjor, de sobretot aprendre com funciona l'Ajuntament, perquè des de l'oposició també ho aprens, perquè si no, no fas oposició, o t'enteres del que fas. Exacte. Govern, o no el pots vigilar, controlar, que és, i aportar també, que són els rols de suposició. I jo he après molt de l'experiència de l'Ajuntament del Migjorn, tot i estar a suposició. Crec que és molt important saber com funciona un ajuntament, la feina que hi ha, i no només la feina que hi ha, sinó l'exposició, el contacte directe que tens amb els veïns i les veïnes, que, bueno, que a vegades pot ser dur, a vegades, no?
1: Nosaltres en aquest espai de ràdio ho hem tractat moltes vegades, no sé. Jo he fet ràdio aquí, en aquesta mateixa cadira, en aquest mateix micro, sent regidora amb cartera, no?, en responsabilitats de govern, i moltes vegades també amb oposició, que també duc un quant d'anys ja en política. I bueno, doncs aquí sí que m'han emprat aquest espai per traslladar un poc a la gent, perquè sàpin que de la utilitat també com a regidors des de la oposició. M'us han traslladat moltes coses, no només a través de la ràdio, sinó també a nivell de carrer. Inclús moltes vegades, que a vegades ho comentam inclús en Esbala, traslladam aquesta pregunta quan ja s'acaba el ple, no?, que hi ha l'espai de preguntes, de pregs i suggeriments. Bueno, doncs, la majoria de vegades que traslladam preguntes en el final del ple són de recull d'aquestes peticions que de pugui fer la gent d'esport, no? I és un tema que nosaltres ho hem xerrat moltes vegades. Pepe, a part d'això, ja m'ho has explicat, no?, que has estat diputat fins abans d'ahir, no?
2: Literalment fins ahir.
1: Doncs com que fa poc temps també vas anunciar que tenies intenció i ja havies decidit que voldries ser president del Consell Insular de Menorca, és la teva gran il·lusió en aquest moment com a responsable del nostre partit. Entorn a això, m'agradaria també que em poguessin xerrar. No? Ja és públic, per sortir...
2: Sí, des de principi d'estiu.
1: Exacte, vull dir que n'ha xerrat molta gent i aquí et donem aquest espai perquè tu m'ho puguis explicar una miqueta com ho vius i la decisió aquesta que suposa per Menorca, no? Que tu vulguis ser president del Consell Insular de Menorca.
2: Pues mira, jo vaig prendre aquesta decisió precisament per el que us comentava abans de sentit de responsabilitat, no? Clar que me fa il·lusió quan deies tu, evidentment, però jo també he vist, això és la meva opinió i és una opinió particular i personal, veig que hi ha governants que ara mateix no es fan responsables de Menorca, no? Això que qui me governa me digui que la culpa de tots els problemes que té Menorca és d'un altre, que la responsabilitat de que hi hagi coses a Menorca que són problemes per la gent és d'en Pedro Sánchez, no? En aquest cas, de més amunt, això me sembla que s'evidencia una manca de responsabilitat, és a dir, que qui presideix el Consell ara mateix o l'equip de govern ara mateix del Partit Popular en el Consell no es fa responsable de tots els problemes de la gent. Jo considero que el Consell Insular és el govern de Menorca. Com a govern de Menorca i com a president de Menorca t'has de fer responsable de tots els problemes que té Menorca. Si depenen directament de les competències del Consell Insular, fantàstic, serà el millor més fàcil d'arreglar. Però si depenen parcial o totalment del govern balear, del govern d'Espanya o de la Unió Europea, que són els altres nivells que mos governen també, ha de ser el president del Consell Insular el que vagi a Palma, a Madrid o a Brussel·les a defensar els interessos de menorquins. No pot ser que mos contentem presentant mocions en els plens reclamant a una administració que en els plens del Consell no hi és, que farem notes de premsa i declaracions en contra d'aquests altres governs, si després això no va acompanyat d'un seguiment i d'una lluita en aquestes ciutats, en aquests governs que també ens governen, per insistir en que arribin solucions. Jo m'ho he trobat amb un munt de qüestions que jo com a diputat a Madrid he vist com el govern insular ha volgut donar les culpes a Madrid de X problema, però a l'hora de defensar davant del ministeri que toca la solució per Menorca, l'únic que hi he estat són jo.
1: O sigui,
2: qui ha anat en el Ministeri de Transports a demanar una tercera freqüència per els vols a Madrid, en hivern, són jo. Qui ha anat a demanar en el Ministeri de Transició Ecològica una protecció de l'àrea de cria de catxalots al nord de Menorca, són jo. Qui ha anat a Aena a demanar que es faci la torre de control a Menorca, sempre he estat jo.
1: Sí.
2: I mai ha tingut l'acompanyament, el Partit Socialista, durant aquests 4 anys, mai hem tingut l'acompanyament del govern del Consell Insular de Menorca, que m'ho hagués ajudat molt.
1: Moltíssim, clar, perquè realment és que és el que tu comentes, no? Són els dues vessants, no vol dir que no puguis criticar, escolta, és que això no ho tenim.
2: Exacte.
1: Que has de fer passes a la vegada que critiques, no? Vull dir que és molt lícit que ho critiquis, però has de fer ses passes.
2: Almenys, és que si almenys demanessin reunions, no? Si almenys demanessin, tinguessin una proactivitat de... Sí. Ei, ministre tal, vull venir a Madrid a xerrar amb tal, o secretari d'Estat tal altre, vull venir a Madrid a defensar això. Però és que ni això.
1: Que de fet ens hem trobat també en comentaris en els plens del Consell, perquè jo ho he dit moltes vegades aquí, que a part de ser regidora de l'Ajuntament també estic com a consellera en el Consell de Menorca, i a vegades ens hem trobat faltes de veritat en el ple, dient que havien enviat cartes que realment no s'havien enviat al Ministeri. Per tant, això és com a molt lleig, per dir-ho de qualque manera, no?
2: Llavors, jo, veient aquesta actitud, dic... Jo crec que el president del Consell no ha de tenir aquesta actitud. Ha de tenir una actitud de defensar Menorca, sigui on sigui. I jo me sento en la capacitat de ser un president així. Ser el president que jo crec que Menorca se mereix. Un president que es faci responsable de tots els problemes dels menorquins i menorquines.
1: Exacte.
2: No que m'espols la meitat dels problemes. No. Mm-hmm. Això, per jo no és acceptable en política quan estàs governant.
1: És així, és així. Després també una altra cosa que a vegades quan xerram, ara que comentava jo, no, que aquest espai també l'emprarem en campanya i tal, quan xerram, bueno, hi haurà eleccions, 4 anys, sembla que 4 anys són molt llargs, però si t'hi fiques dins aquesta dinàmica, no, veus que passa molt ràpid. I en aquest sentit, Pepe, jo tinc la sensació, i ho dic ara més no tant d'Ajuntament que també, sinó més del Consell, que han passat més de 3 anys i no han vist una gestió d'abans, no, per Menorca.
2: Al revés, jo he vist bueno, que Menorca... Mira, jo crec que hi ha unes tendències globals que tu des del Consell Insular de Menorca no pots
1: controlar.
2: Controlar. Ara mateix, després de la pandèmia de Covid, tenim una tendència a tot el món, sobretot a tots els destins turístics, d'un augment enorme de gent que viatja. La gent després de la pandèmia ha sortit amb moltes ganes de viatjar, no? I hi ha cada vegada més gent amb, bueno, amb capacitat de viatjar, no? I això els destins turístics ho veuen. Al principi ens va anar bé per recuperar-nos de Covid, però ara el que veiem és una saturació en aquests destins turístics. Dea, el Consell Insular pot fer alguna cosa per canviar aquestes tendències a nivell mundial? No.
1: Difícilment.
2: Però el Consell Insular de Menorca sempre, sobretot a principi de segle, va saber posar límits, va saber posar normes. Molt bé, vivim del turisme. Molt bé, el turisme és una indústria importantíssima per Menorca i que jo li tinc tot el respecte del món, però hem de posar límits, hem d'ordenar Menorca. Hem d'ordenar Menorca, primer, per qui vivim aquí, perquè visquem amb qualitat de vida, i segon, també, perquè per ser continua sent un destí turístic de qualitat, no? Mm-hmm. Perquè...
1: No té que ser qualsevol preu.
2: Exactament. I no estem xerrant només, que és el més important, no? És qui vivim aquí. És qui vivim aquí, patim una crisi de saigo, per exemple, que veiem que els aquífers no es recuperen perquè durant l'any ve massa gent i durant l'hivern pues, no prou i els aquífers no es recuperen. Tenim una crisi enorme d'habitatge. Com més places turístiques faguem, més treballadors atraurem i, per tant, això tindrà un impacte en el mercat de l'habitatge. Hem d'aturar de fer places turístiques d'una vegada. No? Crec que en tenim suficients. No? Sí. Ja és una indústria prou important, el turisme. El turisme no li fa falta créixer en quantitat. On els sectors que han de fer créixer són altres. No? Quan xerrem de diversificació, és això, és fer créixer altres sectors que tenen més potencial, no? I que no suposen una càrrega o els costos que té el turisme, que a part de generar oportunitats i beneficis, també genera externalitats negatives o costos. Per tant, és el Consell Insular que ha de posar quines han de ser les prioritats, has de posar ordre a Menorca, i jo no veig que s'estigui fent. Jo crec que Menorca va a la deriva d'aquesta tendència global d'augment bestial de turisme en quantitat, no? I això s'atura algunes de les nostres platges, s'atura alguns indrets com fars, s'atura carreteres, s'atura Menorca, i fa que la qualitat de vida del resident insistiu, pues, empitjori. I nosaltres que vivim aquí tot l'any, insistiu, no gaudim molt de Menorca. No? Insistiu, cert, de 2 mesos, no? Sobretot.
1: Sí, de la temporada. Exacte. Cada any ho patim un poc més desagradablement, no? Els residents d'aquí, de Menorca, ho han xerrat vegades també en aquest espai, no? Que ja mos fasta i tot vessa qualque vegada anar a les platges nostres, però això perquè saps que trobaràs molta gent i no te deixa gaudir prou. Jo deia que sí, evidentment és una indústria i és molt potent per l'economia de Menorca, però sí que és de dir que per això la política, no? La política s'ha d'anar adaptant a la realitat que tenim, en el moment que vivim. Durant aquests anys que hem anat creixent amb aquesta indústria, era necessari perquè, per una altra banda, teníem l'altra indústria que ens havia donat escadiures durant moltes dècades, bisuteria, calçat, que se n'anaven per avall. Per tant, sí o sí, s'havien de redirigir les polítiques i s'havia de donar pas en aquesta indústria que ha estat a cap dalt d'aquests anys. Però com tu molt bé dius, Pepe, ara s'està interdant en redireccionar això i fer que hi hagi un ordre i que hi hagi, bueno, sobretot, aquesta qualitat de vida per als menorquins, que nosaltres volem seguir visquent a Menorca, no on en volem anar, no? I per tant necessitem d'unes administracions fortes, amb línies estratègiques ben clares, objectius ben clars i propòsits per als menorquins, clar, per Menorca en definitiva, ben clars. Amb això, Pepe, moltes vegades han comentat de la importància, no?, de Menorca, que tenim declarada com a reserva de la biosfera. En el mandat anterior, quan governava la Susana Mora, van tenir l'oportunitat de tenir una llei de reserva de la biosfera. En quant a no so, que també va deixar eines damunt la taula, no?, per poder pal·liar aquesta massificació, no?, que aquesta paraula ara ja la tenim també molt incorporada en el vocabulari. Per aquesta banda, igual, no?, també pensam, nosaltres, jo crec que tu i jo ho compartim, però bueno, jo m'agradaria que ho explicassis a la gent que ens pugui escoltar, que tot i tenir eines, què ha passat aquí, Pepe? Perquè sembla que
2: han passat 4 anys i no les hem emprat. El Consell Insular podia, per exemple, limitar l'entrada de vehicles gràcies a la llei Menorca Reserva de Biosfera des de que va entrar el Partit Popular, perquè el Partit Socialista i els seus socis van deixar preparada aquesta llei. Feia falta, com hem dit i repetit, un reglament i feia falta una edició en aquesta llei. Això eren tràmits. Van passar 2 anys, des del 23 al 25, no feien res, i nosaltres, des de l'oposició, vam proposar un reglament, els hi van fer un reglament en el Consell perquè avancessin.
1: Que això és inèdit. Jo no ho recordo mai en això.
2: Quan una oposició ha fet un document de govern, un
1: document que haurien de fer... Quan realment aquesta oposició s'acreu el que està fent, s'acreu el paper, que dèiem abans, no? Claro. De la responsabilitat d'estar dins d'un govern, estiguis governant o estiguis a l'oposició.
2: Ens el van votar en contra i amb això van enredar més la limitació d'entrada de vehicles. Després també van proposar l'edició a la llei que a què me referia. En això en el Parlament Balear també van votar en contra. I això va ser el febrer passat. I ara, a final d'estiu, sí que sembla que donen una passa. I nosaltres hi som. I nosaltres, gràcies a nosaltres, s'aprova això. Perquè el PP no governa en majoria absoluta i necessitava algú. I nosaltres, que crec que som coherents, volem limitació d'entrada de vehicles? Sí. Nosaltres vam proposar un reglament, una llei, ara el PP proposa una llei amb matisos, però votem a favor, clar que sí.
1: Perquè tiri endavant.
2: Però, a veure, estem xerrant que estem el octubre de 2026. Això no, molt probablement no arribarà abans d'estiu. No crec que siguin capaços. I si són capaços, tant de bo, no? Però quan arribem al govern, al Consell Insular, es maig, juny, ens trobarem que molt difícilment estarà tot preparat per limitar l'entrada de vehicles l'estiu següent, quan podria haver estat des del 2024-2025, però no s'ha fet. No?
1: Exacte.
2: Jo crec que ara un poc... ells intenten guanyar temps, intenten generar titulars com qui sí que estiguin a favor, perquè veuen que, bueno, hi ha un 80% de la gent de Menorca que això ho voldria. Crec que s'han equivocat. Crec que un govern ha de demostrar quins són els seus principis, quines són les iniciatives quan governa, no uns mesos abans de les eleccions, no?
1: Completament d'acord, Pepe. Nosaltres, en quant a mobilitat, aquí, en el mandat anterior que vam estar governant, en Joana Escandell, que era l'alcaldessa, que vam fer coalició en Somes Castell, teníem molt clar també de la limitació, no? Ho dic perquè tal vegada té sentit, no?, que pugui incorporar i recordar aquest tema més municipal. En el nostre mandat van decidir fer un pla de mobilitat que no teníem a Es Castell, i la intenció era molt clara, l'objectiu, com deia abans, no?, era molt clar. Anem a prioritzar en el vianant, en el peató, el ciutadà de peu, que pugui transitar per el poble i que no hi hagi tant d'invasió de cotxes, no? Una de les accions que vam fer, una de les primeres accions que vam fer va ser limitar l'entrada dels vehicles a l'esplanada del castell. L'esplanada del castell és molt gran, és una esplanada que era molt preciosa, ara a poc a poc l'anen recuperant, però la van destrossar fa molts anys perquè la van convertir en una plaça d'armes, precisament amb una inversió que va venir de l'Estat. Era el planer de l'any 2008 o 2009, és que no me'n record, però bueno, aquell
0: va ser quan hi va haver tota la crisi, sí, que hi havia, sí, sí, molt de...
1: Sí, que
0: van abandonar,
1: que hi havia inversió de... Claro. Sí, hi havia doblers, arribava doblers, i se va posar €1 milió damunt d'aquesta esplanada i van deixar una plaça àrida completament, que era ben bé una plaça d'armes.
2: Me'n record.
1: Va ser desastrós.
2: Saps per què me'n record?
1: Digues,
2: perquè jo venia aquí a sonar Jaleo amb la banda de música
1: d'en Jerm. També músic. Aquesta onda que té de tot.
2: Ja no. Vaig sonar amb la banda fins...
0: Això no s'oblida.
2: Sí, sí. Però venia aquí a Sant Jaume sempre. Ja. Sí, sí.
1: Preciosa. A poc a poc se va recuperant, no? Pues això, nosaltres el que ens va saber moltíssim de greu és que quan hi va haver canvi de govern, el primer que vam fer va ser tornar a donar pas prioritari en els cotxos i no a la gent del poble, no? Això malmet també els infants, perquè bueno, nosaltres aquí a la ràdio ho tenim a l'Ajuntament, l'Ajuntament està damunt la planada. Clar, tenim diferents espais, hi ha espai de parques, espai de jugar a futbol, a on els fiats corren, i si corren fiets hi ha pilotes, per tant hi ha sempre un perill, i bueno, pues això a nosaltres ens va semblar que era una passa enrere, i ho creiem i ho defensam així ben igual. I a més, i si me permets aterrar una miqueta sí. més en temes municipals, a més, no només amb això de donar pas en els cotxos, sinó que s'ha creat que costa molt de doblers, ni ho enxerra moltes vegades en això, un pàrquing just darrere de la esplanada, just en el pati d'Escorté Cifuentes, que just això va ser un projecte que van deixar damunt la taula amb un projecte bàsic presentat inclús per el conseller d'Educació del Govern Balear, que aquí havien de tenir un centre integrat de formació professional. La sorpresa nostra va ser tant d'Anna Joana com meva quan va entrar en Lluís Camps com a aval a l'Ajuntament per segona vegada, bueno, pues que vam veure que la conselleria no tirava endavant amb el projecte, ens vam posar a disposició, i la nostra sorpresa va ser que precisament l'oferiment va ser se desbalda en el govern de dir-li que no, que el prioritari per ell era precisament
2: un aparcament.
1: Mm-hmm. I van canviar aules per aparcaments, literalment. Això va ser el que ens va succeir. Què diuen? Diuen que serà un pàrquing provisional, però un pàrquing provisional que ens ha costat 856.000 euros.
2: Ja.
1: Perquè s'ha hagut de tirar...
2: Provisional? Per aquesta quantitat?
1: Pues que res, diuen, abans si no serà provisional per sempre. Moltes vegades no, així faig una broma, però és que és de debat que m'ho diuen per esquerra. Esperem que no. Però clar, el fet de que tu incorporis un parc, jo no dic que no faci falta aparcaments, perquè evidentment hi ha molt de cotxes i la gent vol aparcar el més a prop de casa seva, però hi hauria espais per poder posar un pàrquing que no havia de ser per manllevar aules a un centre integrat de formació professional, que, tornant un poc en el tema de les legislatures, dels mandats, que corren més ràpid del que sembla, tenim un mandat pràcticament acabat i no veurem aquest centre integrat de formació professional.
2: Clar que no.
1: És que no el veurem. I això ens fa molta pena.
2: Mira.
1: Perquè van lluitar moltíssim, Pepe, per aquests cortes, perquè era precisament quan estava jo a l'oposició del 15 al 19 que, per sort del poble del Castell, na Francina Armengol era presidenta del govern de les Illes Balears i en Marc Pons estava en el Consell Insular de Menorca, i na Susana Mora després, el Consell Insular de Menorca, en Marc estava amb ella en el govern, volia dir, que vam poder adquirir aquests corters, que feia més de 20 anys que se reclamava per el poble del Castell i ningú hi ha fet una passa mai per poder aconseguir que aquests corters fossin públics. Però nosaltres no només volíem que fossin públics, que tenien clar que havien de ser públics i havien de ser per el poble, sinó que tenien clar l'objectiu. Volíem equipaments municipals per al municipi i aquest, el centre integrat, xerrarem també si vols de geriàtric, que està acabat i tampoc està en funcionament, però aquest, el centre integrat de formació professional, va ser precisament un projecte ambiciós màxim perquè havia de ser referent a nivell insular.
2: Clar. Era una, i també crec jo que era una oportunitat pel poble, no? Per aprofitar.
1: Segueix sent una oportunitat pel poble. Quan el Lluís ja no sigui valent del Castell, tornarà a ser una prioritat per al Castell. L'Ajuntament ho posarà com a prioritat perquè els socialistes ho tenim clar que ha de ser una prioritat. El Centre Integrat de Formació Professional ha de donar el potencial que té, ha de favorir en el potencial que té el poble del Castell. Perquè el Castell, tot i moltes vegades dir que és un poble dormitori, és un poble que té molta vida. Tu mateix ho has vist, et travessaves l'esplanada i hi ha vides.
2: Sí, sí, i tant. Jo també crec que aquí, a vegades, això li vaig bastant a alguns governs del PP, val? Que el que vaig a dir ara, vull dir, que crec que s'equivoquen. Que és que algun projecte que s'identifica un poc massa amb un equip de govern del PSOE o una proposta que fa el PSOE, potser des de l'oposició, ells ja d'entrada diuen que no, perquè ho diu el PSOE. En vez de fer això seu, lo intel·ligent aquí hagués estat fer això seu, no? I demostrar com a balla, com a equip de govern, que estàs per damunt de la lluita partidista i que reconeixes que això és bo pel Castell i que el pàrquing es pot fer una altra banda, per exemple, no? A nosaltres, i ara xerra de forma partidista, a nosaltres ens robes una bandera, te la fas teva i fas un projecte que és bo pel Castell.
1: És intel·ligent i tot això.
2: Clar, això és políticament, estratègicament, això és ser intel·ligent, no? Que una cosa, una inversió, un projecte que és, evidentment transformarà el poble, que l'ha ideat una altra balla, bueno, pues tu segueixes i tu demostres que estàs per damunt de la lògica partidista i que estàs aquí defensant el Castell i els interessos del Castell, no? Jo crec que això són errors. Ho dic, hi ha un paral·lelisme amb Migjorn, d'on jo som jo, no? A Migjorn nosaltres fa anys, des del PSOE de Migjorn, que proposam que l'Ajuntament, amb l'ajuda del Consell i del Govern, compri la Palmera. La Palmera és un local bastant gran que hi ha just en el centre del poble, davant del Barperi, en els fons té un teatre i després té un bar, la primera planta, i després dos pisos per amunt. És un local que tota la gent del Migjorn allà ha estat, de jove, allà es feia el ball dels blanc i negre, es feia teatre, es feia cine, i va tancar, no sé, 2015, 2014, alguna cosa així, potser m'equivoc, i no s'ha tornat a obrir. I no es tornarà a obrir si no se compra per part de l'administració i se rehabilita i se transforma en un espai multifuncional, no? Això és el que nosaltres proposem. Això vol la gran majoria de la gent de Migjorn. Això seria transformador per Migjorn. Tindríem un superequipament en el centre del poble, però com que ho proposa el PSOE, l'equip de govern del PP hi està en contra. En lloc de fer-se seu, jo sempre he pensat, si ells haguessin fet seva aquesta proposta, amb la capacitat que tenen de traure els fons, perquè ara mateix governen el Consell i el govern balear, és que a les següents eleccions, si fan això, haguessin guanyat seguríssim.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Tot i que fos una proposta nostra. I nosaltres estaríem contents per Migjorn.
1: Perquè en definitiva tindríem el que volem.
2: Exactament.
1: No? Vull dir que el que volem és el benestar del poble i creiem que això ho és.
2: Llavors, a conclusió, hi ha projectes que es descarten per partidisme. I això és una pèrdua pels pobles, penso jo.
1: Exacte. Nosaltres aquí tenim també un símil, que és el Teatre Salón.
2: Exactament.
1: Que el van aconseguir també amb el mandat anterior.
2: És que realment... Per nosaltres ha estat una inspiració. Així com ho vau fer vosaltres amb el Teatre Salón o Sant Lluís amb la sala Albert Camus, nosaltres hem estudiat els vostres exemples i hem anat a l'equip de govern de Migjorn i hem dit, clar que és possible, clar que és possible. Hi ha fons tant de Consell com de govern que podrien anar per la Palmera, no?
1: Però i precedents que han triomfat.
2: I precedents que han triomfat
1: tant,
2: i que
1: Sant Lluís com, sí, com el castell. Però ens han quedat aquí, eh? Sí. Una altra cosa que queda aturada.
2: Exactament.
1: I fa pena. Sí. Fa pena, perquè ho demanes i si sí, ara farem això, si sí, ara està aquí, ara està allà. Bueno, sí, ja sabem que els procediments són llargs i costosos, però posa-li una miqueta més de brió a l'assumpte. Jo tinc un poc aquesta frase, no? A vegades dic, dale brió, perquè és que si no, el temps passa, no?
2: I ses prioritats ets a poses polític.
1: Exacte.
2: No? I ara sí, mos queixem molt de que l'administració és lenta i a vegades qualque polític l'empra d'excusa, inclús,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Posa prioritats. Es ve que les plantilles dels ajuntaments poden ser justes, uh-huh, es ve que n'hi ha molta de feina, però tu com a polític has de saber que tens 4 anys i has de veure quines són les teves prioritats. Ara posaré un exemple a nivell de Consell Insular, per tornar al Consell Insular. Com pot ser que d'un pressupost de 180 milions d'euros que té el Consell Insular, només 1 milió d'euros vagi a habitatge, amb la crisi d'habitatge que tenim? Com pot ser que en el moment, fa un any, que el PSOE proposa invertir 10 milions d'aquests 180 milions, se mos tildi de populistes, demagogs, se mos digui que és impossible i només inverteixin un milió. Quines són les prioritats del Consell Insular de Menorca ara? Jo crec que la prioritat del Consell Insular de Menorca hauria de ser contribuir a solucionar la crisi de l'habitatge. I una altra prioritat hauria de ser contribuir a solucionar la crisi de l'aigua. Primer habitatge, després turisme. Primer aigua, després turisme. No? Per tant, aquestes prioritats s'han de reflexar en els pressuposts.
1: Clar, sí o sí.
2: I s'han de reflexar en l'organització interna també del Consell. Quanta gent tens fent feina ara mateix en promoció turística? Un fotimer. Quant de pressupost tens per promoció turística? Un fotimer. Quanta gent tens fent feina per habitatge i quin pressupost tens? Poca. No? Per què no fem canvis interns dins del Consell? Per què no donar més pressupost per habitatge, perquè el Consell pugui comprar solars i sobretot pisos fets i posar-los a disposició de la gent.
1: És que és per a la política, per adaptar-la a la realitat que vivim.
2: Exactament.
1: I ara el que tenim és aquests grans problemes que tu dius, no? De fet, el govern s'ha dissolt precisament per aquest màxim problema, no?
2: Sí.
1: Cases d'habitatge,
2: sí.
1: que sembla que hi ha un moviment social i que la gent s'ha començat a mobilitzar, perquè realment ja no en poden donar més. És impossible que pues, com una família que fan feina tots dos puguin pagar lloguer i viure dignament.
2: És que o una família que es vol separar
1: i no poden tampoc.
2: I no es poden separar perquè
1: fills,
2: no troben feina.
1: Ja que són
2: o ja te vaig
1: de casa.
2: A casos gravíssims de una dona que pateix violència de gènere a casa seva i no se'n pot anar de casa perquè no troba habitatge.
1: Vull dir,
2: veiem casos que són dramàtics amb la crisi, d'habitatge. Hem de canviar les nostres prioritats, totes les administracions. No? Perquè l'habitatge és un dret. I només serà un dret si els governs regulen un mercat que per si tot sol no funciona. El mercat no solucionarà la crisi de l'habitatge. El mercat, així com està, no li donarà oportunitats d'accés a l'habitatge a la gran majoria de gent, perquè no hi ha manera de que els preus deixin de pujar.
1: La
2: iniciativa privada ara mateix a Espanya i més a un territori com Menorca s'està fent d'or, no?
1: I
2: si no poses límits, ells a si mateixos no se'ls posaran.
1: No, està clar. I amb això la importància de l'habitatge públic, no,
2: clar.
1: Pepe? Vull dir que nosaltres aquí a Castell també tenim una promoció que tampoc està encara a disposició de les famílies, però que també va començar, aquestes obres van començar el 23 i havien d'estar acabades el 24. Final de 22 van començar realment.
2: Ja veuràs com en campanya electoral.
1: Què me dius?
2: Fan alguna inauguració,
1: alguna
2: entrega de claus, com amb aquesta promoció o amb un munt de promocions
1: no
2: que hi ha a Menorca
1: malament,
2: que no han avançat gens en 4 anys i ara sembla que avancen tràmits perquè volen que a l'abril fer una onada d'inauguracions com si ells hagin fet alguna
1: cosa. No? Però, Pepe, ojo al dato, eh? Seran inauguracions de projectes del PSOE. Eh?
2: Sí, això és bé.
1: Perquè no hi ha cap promoció que sigui del PP.
2: Sí.
1: Per tant, això també, vull dir,
0: he quedat morta.
1: No me diguis, no.
0: Sí, quasi. 180 milions d'euros des
2: Consell.
0: I només 1 milió
2: que trobes
0: és que Sí. És, però bueno, i d'altres restes que se fan?
1: Estan repartits, estan repartits.
0: Això, igual que...
1: Realment és quantiós, eh?
0: És molt fort.
1: Però, bueno,
0: I també tenim molt malament la sanitat, eh? Vull dir que tenim molt de... Aquí hi ha molta manca de...
1: Sí, això, de, aquesta part d'atenció primària,
0: també,
1: que és competència directa de la Conselleria de Sanitat, de Salut, dels governs de Sanitat Balears, ho estem patint.
2: De salut... I jo també volia afegir d'atenció a gent gran, un tema que la Noemí ha treballat molt i que aquí és Castell Perfecte directament perquè teniu un geriàtric tancat, igual que Migjorn, una altra cosa que tenim en comú.
1: Sí.
2: Nosaltres, el Partit Socialista, en el Francesc Armengol, fa 3 geriàtrics a Menorca, un a Migjorn, un a Castell i un a Mo, de Santiago, i 4 anys després el geriàtric s'obre, està acabada de fa mesos, però estan buits. Per què estan buits? Perquè és que és ridícul això, eh? Perquè el Consell no ha avançat amb el que són els tràmits, els papers, els estudis que s'haurien de fer abans de poder obrir. Per exemple, CRLT, els documents sobre el personal.
1: Les de feina del personal.
2: O el document d'estudi econòmic i financer. De debò no podies avançar aquests documents
0: mentre feien sobre.
2: I quan estigui fet de sobre pots obrir geriàtric. Ara ens anem amb aquesta posició ridícula de que tenim 3 edificis buits amb 1.000 persones, 1.000 menorquins i menorquines esperant una plaça.
1: Llavors... Sí, jo recordaré aquí, perquè ja ho he dit en aquest programa, però ho recordaré avui, que va ser una sorpresa molt negativa quan vam treballar, perquè normalment compartim, fem unes quantes comissions abans de l'aprovació del pressupost i compartim a grans trets el pressupost, la intenció que té l'equip que governa l'Ajuntament. Doncs precisament en el capítol de benestar social vaig demanar a la regidora d'Hisenda i a l'Esbala dir, bueno, l'any que ve, xerrant del 26, o sigui, era novembre, és desembre del 25, novembre, dir l'any que ven d'obrir geriàtric que tenim bon i acabat. Jo no veig cap previsió ni siquiera, ni que sigui una o dues places socials per al geriàtric. I, no, això ho fas consell, això es fa el consell. Bueno, sí, val. Nosaltres, que som l'únic ajuntament, això també vull que la gent del Castell ho sàpiga, l'únic ajuntament que va preveure en el conveni de construcció de geriàtric que una volta estigués construït, que se construeix a través del govern balear, a través concretament del consorci de recursos de la Conselleria de Benestar Social del govern balear, una volta acabat la construcció faria entrega d'aquest equipament com a equipament municipal que serà a partir de la recepció a l'ajuntament i alhora emana aquest conveni, que serà el Consorci Sociosanitari de Menorca qui durà la gestió. A diferència de Santiago, a diferència del Migjorn, el Castell ho té escrit en el conveni. I això et fa força, l'eina, no? Aprofitar aquelles coses que deixa un govern quan t'entra un altre, el que tu deies abans. No? I jo vaig explicar. I dic, però és que han passat 2 anys i no m'ho heu llegit el conveni? No sabeu què diu això, el conveni? Això me va enfadar. Perquè tu agafes una àrea i per molt que la desconeguis i en Lluís no era la primera vegada que era a Batla, t'has de preocupar d'allò, no? Quin curs durà allò? I a més que nosaltres vam fer un traspàs molt, però que molt digne, perquè en Joan Escandell li va preparar tota una carpeta en el Batla Lluís Camps de tot en el punt que ho deixava. Tots els projectes, tots els temes oberts. Per tant, això era un conveni que només el havien de llegir.
0: Cosa que no li va passar a ella.
1: No.
0: Com va arribar?
1: En altres, van trobar els despais de Batla, que va ser Batlessa, perquè no el podien llevar. Perquè no hi va venir una cadira ni una taula per als regidors. Van tenir molt mala fe. Sí, van tenir mala fe.
2: Us van llevar els maules?
1: Bueno, ho van repartir amb els treballadors. Els van posar més amples. Vull dir que està bé, però bueno, l'espai va desaparèixer i en tot el temps d'oposició no
2: hem
1: tingut un... Sí. Nosaltres, sobretot, és que ho van sentir
0: teníeu
1: com
0: que venir aquí enmig de la plaça, si volíeu fer alguna cosa.
1: Ho van sentir com una pataleta, no? Hem perdut, doncs ens diferent la traveta com puguem, no? Va ser un poc això. Però bueno, això ja va passar i no passa res. Nosaltres hem fet exactament la mateixa oposició que haguéssim fet si haguéssim tingut espai. Vull dir que no, amb això no mos van fer mal que se pensaven que mos farien. Però sí que vull dir que en aquell moment, clar, ja me va sorprendre molt. Tu demanaves, en sèrio que no es podia fer feina en paral·lel amb tot el que era necessari i és necessari per posar en funcionament un equipament tan important com és un geriàtric? Clar que sí. I te diré per què. Perquè a dia d'avui s'està fent tota aquesta tramitació, ara,
2: sí.
1: I no està encara recepcionada a sobre. Per tant, es podia fer.
2: Clar.
1: Aquí és la certesa que es podia fer.
2: Clar que sí.
1: A qui volem enganar?
2: Sí.
1: I la gent guaita per les finestres, nini, tu que veus gent que guaita per les finestres, jo cada dia vaig a nits de viatge. Ah, t'he agafat despistada, eh?
3: Ara mirava a casa del diari.
1: En el geriàtric.
0: Sí.
1: I ho demana, no? És que, i realment, quan tu saps que a nivell de residències hi ha una llista d'espera de més de 300 persones que tenen grau de dependència 3, que això és un patiment per a les famílies molt dur, perquè són persones que necessiten atenció a casa, que no tens les eines que necessites per atendre una persona amb aquest grau de dependència, perquè si és un grau 1, grau 2, bueno, tenen certa autonomia, però un grau 3 ja no. Per tant, és summament necessari que el Consell, juntament amb Migjorn, Mo i el Castell, es posin de debat a fer feina coordinada perquè es puguin obrir aquests geriàtrics que van començar el PSOE quan van governar fins al 2023.
2: Jo no crec que ets obrin, eh? Jo crec que no ets obriran. Ni el Castell, ni Migjorn, ni Santiago. És la veritat, a lo millor inauguraran.
1: Bueno, ja veia una trampa, Pepe.
2: Però sí, a lo millor faran la inauguració, l'acte d'inauguració, però veig molt difícil que allò s'ompli. Que és per el que serveixen, perquè siguin plens. No,
0: faran no con Ayuso.
1: Ai, la veritat, aquesta senyora.
0: Claro, ella que no va fer un hospital i no hi havia ningú,
1: sí,
0: i el va inaugurar també, sí, no, sí, perquè sí. Abans que...
2: Però... Ens haurem d'obrir nosaltres, s'ha de bé.
0: Sí, esperem.
2: Sí.
1: Sí. Bueno, de fet...
0: És que fa molta falta, és que ja fa molt d'anys.
1: Sí.
2: Molt d'anys.
0: Que fa molta falta, és Castella.
2: No és només la persona que està esperant la plaça, no, en si,
1: clar.
2: És tota la família
1: tota.
2: Que mentrestant s'encarrega de les cures d'aquesta persona, no? I que la família s'ha d'organitzar de tal manera i hi ha famílies més nombroses, amb més germans que es poden fer a càrrec de sa mare o de son pare, però hi ha famílies que és una i que aquesta persona, aquesta dona, per exemple, fa feina,
1: sí, sí, sí, sí,
2: i ha de complir les seves hores de feina, i potser també té els seus fills a cuidar, i a més ha de cuidar sa mare.
1: Així és.
2: Hi ha situacions que són dramàtiques, i quan tu veus tres geriàtrics
0: tancats,
2: home, pues allò m'indigna.
1: Quan hi ha hagut tota la planificació, els recursos, bueno, pues això sí que és verdaderament una ofensa, no? per al ciutadà. Confiem que sí, que ho puguem obrir nosaltres, Pepe, perquè realment la gent s'ho mereix. Jo, una altra cosa de Castell també que em va sorprendre bastant, i també crec que ho havia comentat un dia, però ara pren també la seva importància, és que nosaltres l'únic que teníem, i tenim encara, evidentment, era un centre de dia. Com que només teníem aquest recurs en el centre de dia, que tenim 15 places de centre de dia, hi havia a vegades 3, a vegades 2 places socials. Clar, una de les coses que jo qüestion, critic encara a dia d'avui, és que l'Ajuntament oferigués la totalitat de les places a dependència. No tenim cap plaça social en el centre de dia del poble del Castell. Clar, això deixa amb una indefensió a les famílies, perquè a vegades poden venir circumstàncies extravingudes de que una persona de repente és totalment dependent, i com a mínim si tens aquell recurs, encara que hagis de pagar, perquè les socials has de pagar un import, però bueno, per almenys pues, no tenim ara el Castell tampoc places socials de centre de dia. I això ho vaig descobrir fa poc, perquè ho havien fet, no van donar compte al món i no m'havien temut, i sincerament ho vaig criticar i aquesta ràdio també ho diu, ho vaig comentar, perquè crec que això no és el que hem de fer, i menys en els pobles. No?
2: Exactament. I aquí són els ajuntaments que han d'estar atents, no? Per assegurar. Sobretot també defensar els seus interessos.
1: Clar.
2: Llavors, si no tens un govern atent en aquests detalls, perds aquestes oportunitats, no? Que i ets acaba patint la gent d'aquí.
1: Bueno, jo...
0: Us queden 5 minutets.
1: Sí, anava a dir. Crec que he fet un pot de repàs, potser hem fet pinzellades de quatre coses així que més importants, però sí que m'agradaria acabar dins d'aquests darrers minutets que ens donen a Nini per traslladar-te a Pepe una cosa que ens trobam i ens tornarem a trobar ara, ens trobam cada 4 anys, però ens trobarem ara de nou perquè tenim eleccions generals convocades. I és, què li diries tu a la gent que t'atura per el carrer o quan vas entrar en el súper o quan vas entrar a la panaderia i te diu, jo no votaré a nadie perquè tots són iguals. Perquè això mos passa molt, no? I penso que a vegades, bueno, a part de que te fa ràbia, no? Perquè és una frase totalment falsa i perversa, però quins arguments tu penses, així en plan curt, perquè estem xerrant a peu de carrer, per dir-li a aquella persona, no, t'estàs equivocant. Com ho enfocaries?
2: Mira, primer dic que aquestes persones, que jo no només m'haig trobat pel carrer, sinó que tinc amics també que pensen així, solen ser persones progressistes. Solen ser persones que volen veure que el país millori, que els agradaria veure que el país millori, i que no perceben aquesta millora, se desencanten en la política, se desencanten en els partits polítics, no se senten representats amb els partits polítics. I, a més, hi ha altres partits polítics, els de dretes, que s'esforcen molt en que aquesta persona tingui aquesta sensació. Jo ho he vist en primera persona en el Congrés. Mos posen tots dins el mateix sac i no són tots iguals. No tots insultam. No tots fem el pallasso com fan alguns diputats del Partit Popular. Però què passa després? Que fan un espectacle, no? Un ple, i així com ho recullen els mitjans o així com ho percep la gent, és que l'espectacle l'han fet tots, no? I no és així. La gran majoria de diputats anem allà a fer feina. No de bé? La gran majoria de polítics anava allà a fer feina, especialment els polítics d'esquerres anava allà a fer feina per transformar el dia a dia la gent, solucionar els problemes amb un principi clar, que és la justícia social. Per tant, no som iguals. Fan pensar la gent que som tots iguals, aposta perquè tu no vagis a votar, perquè els seus hi aniran, perquè la dreta anirà a votar. El votant de dretes és molt disciplinada, jo l'admir, sempre va a votar. La participació, quan baixa, és quan l'esquerra, els progressistes, la gent de centro no va votar. Llavors, aquestes eleccions, la pregunta que ens han de fer, la més important, és si volem polítiques d'habitatge que garanteixin el dret a l'accés a l'habitatge, o si volem que l'habitatge continuï sent un mercat descontrolat. I aquí va quedar molt clar divendres passat en el Congrés que els partits de dretes no volen sentir ni xerrar de posar límits en aquest mercat desbocat. Per tant, només ho aconseguirem amb una majoria d'esquerres en el Congrés. Això és el que han d'aspirar. Sense una majoria d'esquerres en el Congrés no solucionem la crisi d'habitatge. Jo això estic convençut. Sense governs d'esquerres en el Congrés, en el Consell, en el govern valer, no solucionarem la crisi d'habitatge, perquè la crisi d'habitatge no se soluciona per si tota sola. Necessitem mesures d'intervenció en el mercat, de regulació del mercat, de limitar preus de lloguer, de construir habitatge públic. I això és que ideològicament és impossible que ho faci la dreta. Només ho podrà fer l'esquerra. Llavors, jo reconec que el PSOE s'equivoca, que els partits d'esquerres ens equivocam, com tots, però què és millor per la ciutadania? Això és el que s'ha de preguntar a un votant. Un votant mai trobarà una opció que li agradi al 100%. Molt difícil que li agradi al 80%. Però quin govern vol? Vol un govern que involucioni drets? Vol un govern que deixi el mercat de l'habitatge perquè, bueno, desregulat, i que sigui freqüent veure desnonaments a persones vulnerables? o vol un govern que protegeixi aquestes persones vulnerables, com ha protegit aquest govern d'Espanya, i jo ho reivindic des del 2020, des de la pandèmia, que va fer escut social, un escut social que va tombar els partits de dretes fa uns mesos, val? Perquè això dels desnonaments no ha començat ara. No?
1: No.
2: Aquest govern va protegir les persones vulnerables dels desnonaments durant 6 anys. I aquest escut es va tombar per culpa del Partit Popular, de Junts i de Vox abans d'assistir. Ara han tornat a tenir una votació que ha evidenciat la diferència entre la dreta i l'esquerra. Llavors, si ets un votant que

0: Convideu i trec.
1: Bé, bé, bé, quan vulgui. I ja sap que estem, és una emissora municipal que entre tothom pot donar la seva opinió, pot opinar i pot fer el que vulgui. Nosaltres estem molt contents i molt orgullosos de tenir aquesta emissora. Però jo ja fa molt d'anys i ara ja m'agradaria que hi hagués relleu.
2: Sí, doncs. Això passa per tot, eh? Relleus, ai, les deseades.
1: Ai, veus així, joves, i que fan coses.
2: Nini, te faig una proposta. Sí. Tu convides en Pepe que torni l'altre dia.
1: Sí.
2: I jo te demanaria que el pròxim dia que vengui en Pepe guardem uns minuts perquè puguem obrir micros i la gent li pugui demanar coses.
1: Pues sí.
0: M'encantaria.
1: Sí, no.
0: M'encantaria.
1: Quan ell, la gent d'ell li va i ve, pues tornem a fer i...
2: Quedem així, Pepe.
0: Jo m'adaptaré. Segur que me'n podré adaptar.
1: Moltes gràcies.
0: I enhorabona per
1: la seva
0: feina.
2: Moltes gràcies.
1: La nostra musiqueta.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

observances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: tanto?
1: I un pagès a la mà té un missatge per llaurar. El primer que va trobar ja se venen des lloguer. Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Dylan.
1: De Michel Vauquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien.
2: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: anda mi salud.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Ràdios Castell. Centres.4 de Safra.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Assegut a la fresca, un cap vespre d'agost, amb un llibre i conversa, sense cap.